like it. Let's

mai se sap ben bé on para. Diu que l'Enric li ha descobert uns missatges. Finalment diu que l'Enric s'ha quedat amb el

M'he comprat una planta verda. M'he deixat mig rinyó en aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: Aviam, un, dos, tres, i ara som tots.
1: Vinga, vale.

pinche el país una illa, pinche eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat, dins el paradís set cases, pengen d'un penya-segat, set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal, dins el baló quatre cotxes, tres motos bicis i un quad, un casupet pel servici, que viu allà netejant, dins el jardí una piscina.

pares, els tiets i els amics, tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig, que demani un desig. I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre segons.

les vostres joies per Catalunya.

L'altre dia jo buscava una nena catalana en el millor que hi ha per poder fardar. Ara que la tinc amb mi, això llegendari. Cara disavalo, però el baixa fins a l'infern. I és que avui sóc etern.

0: Gracias.
1: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam

Ha passat molt temps, no arribava ni als 17. Ens n'emputíem l'un de l'altre, mai he tornat a riure tant. Jo ja en tenia 25 i l'edat m'incomodava, però ell em feia sentir tan viu.

0: RAC 107. Notícies.
1: A falta de dades de tota la comarca, les matriculacions per aquest curs que ahir va començar al Vallès Oriental seguiran la tendència a la baixa dels cursos anteriors. Concretament, a Parets del Vallès van començar més de 3.000 alumnes de les etapes d'educació infantil, és a dir, de 3 a 6 anys, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. La pròxima setmana, el dilluns 14, serà el torn dels més menuts, que tornaran a les escoles bressol municipals del nostre municipi. L'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Adults també inicien el seu nou curs escolar aquest mes de setembre. D'una banda, l'Escola de Música començarà dilluns 14 de setembre i, d'altra banda, l'Escola d'Adults obrirà les seves aules a partir de dilluns dia 21 de setembre. En l'àmbit comarcal, a Granollers, segons fonts municipals, han començat les classes aquesta setmana a prop de 8.500 alumnes matriculats a estudis d'educació obligatòria, és a dir, infantil, primària i ESO, que seran menys que als 8.518 d'inicis del curs anterior. A les escoles bressol també de la capital de la comarca s'han matriculat 245 alumnes. Com a novetat, a les escoles bressol públiques de Granollers s'ha incorporat una mestra d'educació especial. A la veïna població de Mollet, la xifra de nens i nenes que comencen aquest nou curs és de 6.327, dels quals 1.109 són d'educació infantil i 2.863 a primària i 2.355 a secundària. L'any passat, la xifra total en aquest municipi va ser de 6.508 alumnes matriculats. El nou curs arriba acompanyat de la incorporació de 1.103 nous docents, 531 dotacions de personal d'atenció educativa i 196 de personal d'administració a Catalunya. Una de les novetats d'aquest curs anunciades pel Departament de la Generalitat és el reforç de les mesures per acollir personal nouvingut. Tot i que de moment no han transcendit dades per comarques, la Generalitat ha dit que incorporarà 500 noves aules d'acollida per arribar a les 2.141 a tot el país. Hem parlat amb el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela, que ens feia una valoració, ens parlava de com ha anat aquest inici del nou curs escolar 2026-2027.
2: Ahir vam començar el curs 26-27, i ho vam fer amb més de 3.000 alumnes que van tornar a les aules, i doncs, des de l'Ajuntament els vam desitjar i els desitgem un molt bon curs a tots ells i a totes les seves famílies. I és cert, som conscients que és un curs que arrenca amb tensió, amb el tema de les vagues convocades, i des de l'Ajuntament la veritat és que entenem i respectem la legitimitat de les reivindicacions del sector educatiu. I el que sí que podem fer i diem que farem és, com sempre hem fet, mantenir aquest paper d'acompanyament entre els centres i les famílies per sobretot intentar que l'impacte sobre l'alumnat sigui el mínim possible.
1: El nou curs ha començat amb una agenda convulsa per les jornades de vaga dels docents on reclamen millores laborals.

0: laborals i més recursos per a un sistema educatiu que pateix moltes mancances. També sobrevola l'amenaça de no fer més colònies ni excursions, una mesura de pressió que també preocupa a l'alumnat, a les famílies i al professorat. Respecte al replantejament de les línies diferents de l'etapa d'I3, la més afectada per la baixa natalitat, recordem que a Parets del Vallès, pel curs anterior 2025-2026, es va reobrir un grup d'I3 a l'escola municipal Pau Vila. Aquest grup és el que ara, aquest curs 2026-2027, es torna a tancar perquè les dades del cens així ho avalen. Aquest tancament de línia no afecta cap alumne, ja que amb les 6 aules disponibles que tenim al municipi es pot donar cobertura a tota la demanda prevista en aquesta etapa educativa. En cada centre educatiu s'ofereix un grup d'I3. És una decisió presa conjuntament entre les dues administracions, Generalitat i Ajuntament, i amb el suport de la comunitat educativa en el si de la Comissió de Participació en la Programació de l'Oferta Educativa. D'aquest tema també ens parlava el regidor d'Educació a l'Ajuntament de Parets, en Didac Cayuela.
1: Pel que fa a l'educació infantil 3 anys, doncs aquest curs s'ha tornat a tancar el grup que es va reobrir l'any passat a l'escola Pau Vila i això respon simplement a l'evolució del cens de la població. I amb això vull ser clar, no afecta cap alumne. Amb les 6 aules d'infantil 3 anys que tenim en el municipi queda coberta tota la demanda prevista amb un grup a cada centre educatiu. I és important dir que aquesta decisió doncs no s'ha pres de manera unilateral, és una decisió conjuntament amb la resta d'administracions, amb el Departament d'Ensenyament i amb el suport de la comunitat educativa, que treballem dins d'aquesta comissió de participació de la programació de l'oferta educativa.
0: Així doncs, ha començat el nou curs escolar 2026-2027 amb més de 3.000 alumnes matriculats en les diferents etapes d'educació infantil de 3 a 6 anys, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. La pròxima setmana, dilluns 14, serà el torn dels més menuts que tornen a les escoles bressol municipals. També l'escola de música obrirà portes el 14 i l'escola d'adults el 21 de setembre.
2: RAP 107. Notícies.

M'he deixat mig rinyon que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc robes.

0: Aviam, un, dos, tres, i ara som tots.
1: Molt bé, va.
2: Vinga.

pinche el país una illa, pinche ixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat, dins el paradís set cases, pengen d'un penya-segat, set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre segons.

garantir les vostres penes, els vostres sacrificis, les vostres joies per Catalunya.

L'altre dia jo buscava una nena catalana, el millor que hi ha per poder fardar. Ara que la tinc amb mi, això llegendari, que la disavalo, però el baixa fins a l'infant.

0: Gracias.
1: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos

que llargs es fan els dies. Es fos tan aviat. Tot és en blanc i negre. Quan sé que no et puc mirar. Els calaixos són plens de records esmiculats.

0: comença a viure.
1: Bona diada de Catalunya des de Rap107.

Vist miralls que es van cansant a poc dels meus consells.

Mezclando, Víctor Cear.

gradually. Feel me. Blackout. Back out. Yeah.

canción. ¿Cómo leer este mapa?

Jason. I'm feeling good right now.

0: Això és Activa't 107 Sessions, la nit dance a Rap 107 FM.
1: Ladies and gentlemen, I present to you
2: Magic House. Magic House.

Children's DJ. DJ.